Hola amics, som en Jaume Sureda. Pues envio una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment al meu amic Manu Blanco. Un beso guapasso.

Coneguem les nostres dites i refranys. El barat és car. Quan comprem una cosa molt barata i se romp al cap de dos dies, mos resulta cara.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem decir ja que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanam el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

Aquests són els nostres consells. Fora anar restrets. Una manera natural per vostres problemes de restrenyiments és dissoldre una cuarada de mel dins un tassó amb aigua tova i prenent-lo en dijú. Sentireu un gran alivi.

coneguem les nostres dites i refranys. Per ajudar a caure algú, no caiguis tu. Significa que el que procura fer mal a els altres se posa en perill de fer-se mal a ell mateix.

0: Donna Maria, som de Porreres.
1: Som en Jaume de Sant Jordi.
0: Som de Maria Lídia de Sant Llorenç.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Roperos sense humitat. Per llevar la humitat de roperos, només heu de posar de dins un tros de guix.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

¿Quién recuerdas de aquel perder que me los... Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llats de Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

Hola, amics de Ràdio Murta. Una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang, per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang, també, doncs, moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

0: Són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Natxa Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
3: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma, té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
4: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, les cultures, projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
5: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de GIF con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

Aquests són els nostres consells. Congelar croquetes. Si a que a vostra les agraden molt les croquetes, però vos duen molta feina a fer-les, prepareu-ne una bona ració i les congeleu. Feu les croquetes com sempre i passeu-les per pa ratllat. Sense fregir, col·loqueu-les dins una palangana i dins el congelador. Quan estiguin congelades, les poseu dins bosses de ració. Així podreu agafar les que necessiteu sense necessitat de descongelar-les. Les fregiu directament i ja està.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
2: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
3: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
4: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ràdio Murta, la millor música nacional, internacional i de...

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: No escuches este anuncio. De verdad, pasa al siguiente. No vendas tu casa con método. No busques a alguien con experiencia. Improvisa. Total, solo es el activo más importante de tu familia. Seguro que tu casa destacará entre las 5.000 propiedades que hay ahora a la venta en Mallorca. Seguro. ¿O no? Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
3: En Instaladora Cardell, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
4: Instaladora Cardell, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardell.es.
5: ¿Tens una pyme? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
6: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
7: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
6: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
7: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
6: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això mos fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Ràdio Murta.

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Aqualand te estrena dos nuevas, vertiginosas y trepidantes atracciones: Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026 un nuevo Aqualand El Arenal te está esperando.
3: Perderte en Azores sin perderte nada. 8 días desde 970 euros, incluidos vuelos más hotel más traslados. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
4: Hola, Radio Murta, son de Coloma de Son Oliva. Manu, per dir bon dia 29. Me pot posar una cançó que se titula Coses del Camp. Me pregui que la canta Lorenzo Santa Maria i ara no me record l'altra. Bueno, tu ho sabràs. Pues la vull dedicar molt especial en el meu fiol que dia 12 me'l va deixar. Per això he estat un parell de dies que no he posat cançons. Bueno, jo diria dues setmanes. Però tanmateix no tornarà. Els que se'n van no tornen. Li vull dedicar la primera cançó que comença a Ràdio Murta. Molt de carinyo i tota sa vida el recordarem amb molt de carinyo. I per tot el poble de Sencelles que molt va fer tant de cas. I per sa mareta, que complirà 90 anys aquest any. Que ho puguem resistir, perquè aquests cors són molt forts. I tu, Manu, també ho saps. Pues aquesta cançó va per ell tot sol. Un besito molt fort per tots i per totes les persones que m'han cridada, que m'han donat apoyo, que també en aquest moment és molt necessari. Gràcies, Manu.

0: 670-6174. El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, la ràdio Mordesón i Sinxia. Me he de escoltar No Tienes Corazón i què se diu? Sí, Robalet y por el tiempo, pues Café Quijano. Y bueno, la dediquería con siempre, pues en Antonio Barceló, en Tomás Navarro, en su meu colina, su meu germana, en María de Petra, de Blasi, su meu millo, en María Magdalena de Santañí, en María de Carmen de San Cerro, un besito, en Tesón Olivo, en Francisca de Menorca, en Coloma de... i són Oliva, a Pesquers, de Coloma Salòvia, Antoni de Lloret. I, bueno, i tu esteu fions, i, en fi, i a tots els que escolten, i amb una paraula, bueno, fins una altra. Moltes gràcies, Mani, un besito per tots. Adiós, adiós.

0: quiere, no me quiere.
1: Nadie se muere.
0: Así está el tema.
1: ¡Qué dilema!
0: Y Joaquín, ¿tú qué opinas?
2: A cada millor, hi ha un lloc on el foc xerra i sa can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a sa taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estam implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
2: Hola, Radio Murta, soy José Luis de San Ferriol. Solicito una canción de La Niña de la Puebla, que se titula Oí cantar un jilguero, si puede ser para el 25, jueves. Y la dedico, como siempre, a todo el equipo de Radio Murta, a ti, Manu, y los tuyos, a mis amigos Bonache de San Rapiña, a Damián de San Roca, a José de San Juan. Y a todos los oyentes, muchas gracias por todo y hasta la próxima.

Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: Els estius, ses veranades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartim moments.
4: Hola, bon dia. Soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Ese tipo soy yo. Se la dedic a en Juanan. I dir-li des d'aquí que ese tipo eres tu. Moltíssimes gràcies, Juanan, t'estim. Gràcies.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Hola, soy Lola de Porto. Me gustaría que me pusiera para el lunes de día San Pedro para dedicárselo a mi hijo y a mi marido que hace 10 años que se murió. Me gustaría que me pusiera la canción de las tres cruces de Antonio Molina. Gracias por escucharme. Felicidades.

0: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, buenos días, Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Conchita Bautista, pues hace mucho tiempo que no la oigo. Y se la quiero dedicar a todas estas personas que están en hospitales y residencia, para todos ellos, especialmente para vosotros. Y muchísimas gracias, Manu.

0: 674. 664-203-674.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Buen día, Manu. Son amarillos de Petro. ¿Te crees? Por favor, pídeme a día de now. ¿Me podrás poner un disco? A una consola, que tu vulgues. De Tomé Upanya. Espero que venga en la vida de un reu. Y voy a decir que nene me vamos. Que todos se escriben a Radio Murta. Le va una de Manolo Escobar, un poco rey, també per ell, per demà, que fa un mes que se va morir. I te demano, si per favor, demà no me pot posar. Jo l'escoltaré perquè no me n'aniré de canostra, però escolta-la. L'he de dir tot a ell, amb molta pena i amb molta ignorància. Gràcies per posar la mà, si pots, per demà. I l'he de dir que n'he fet fins que de Menorca, bé. En Nati de Sant Oliva, en Coloma de Sant Oliva, en Miquel d'Esport i Xol, perquè ja s'ha canviat i no, però ja sap qui som, i en Tomàs Navarro, i a la companyia d'en Tomeu Barceló. A tu, en especial, i a tots els que criden a Ràdio Murta, en Francisc, en Lluís Adinca, en Marlida de Campanet, en Maria Antònia de Llum Major, en Joana i en Pep, de Campos, Anna Maria Magdalena de Sant Pagí, a la Madonna de Font de la Ràpida i a tots els que criden a Ràdio Murta. Llavors, a Petra Nabel Ciana, a sa mare, en Francisco Comunà, la seva dona, en Martí Caramella i la seva dona, i en Francisca, la seva filla, i en Abel del Brollador, i en Bernat, i en Amarga, i en Caules, del Brollador, i a tots els que criden a Ràdio Murta, a la Maria Camundina, a la Francisca Tanjona, i a la Maria i el seu home, i a la Maria Antònia de la Carnisseria, a la Magdalena de Sant Guineu i a la Catalina, a la Mateu Beassa i a la seva dona, a la Miquel Cotó i a la seva dona, a la Maria i a la Simó, a la Valentina de Petra i a la seu fill i a en Pedro, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i a tots els meus fills. També vol dir que ell, que tenen molta pena de la mort de son pare. A tots, i els meus nets, a tots. Poques braves a tots, i així sabem que són jo que ho vol dir. I gràcies, una vegada molt fort, i per tu, ta mare, i la teva dona, i els nens. I una vegada, perquè una vegada molt forta per tu. I pot ser per demà divendres, que farà un mes que se va morir. Sol demà, per favor. Sí, Francis, jo me baixo i sí, per telefonaré, perquè no hi va el programa, no sé per què ni per què no provaig telefonar i no hi va el programa. Adéu.

dan ze le glari. Jen no sap ni a fiones. Te bersellers d'ignorança i de pena.

0: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
2: Hola, bon dia. Manu, som la Margalida de Campanet i m'agradaria dedicar el sitio de Saragossa, que a mon pare li agradava molt, per això el dia del seu sant, dia 29. I també la dedicaria a el meu fill, per Antoni, i en el meu nebot, Pere Joan. I a tots els que facin festa. A tots, i que els agradi molt. I, bueno, si vol posar després una altra cançó, no passa res, però el que a tu te pareixca. I la me poses, ja ve divendres o dilluns, però que sigui a la darrera hora. Moltíssimes gràcies, Manu, i que pugui telefonar molts anys. Adéu.

0: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb xip-xap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts, a les 8:30 de vespre, tens una cita amb xip-xap. Xip-xap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a xip-xap, xip-xap.
1: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Per coure un ou que s'ha romput lleugerament, basta fregar la closca amb llimona o vinagre abans de submergir-lo dins aigua. Així evitareu que surti el blanc.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses Cadenes.
3: Coneguem els nostres dites i refranys. Tots fills d'un ventre i cada un d'un temple. Vol dir que entre germans hi sol haver grans diferències de caràcter.

0: Jaume de Santavillet.
1: Som un jove de Saua, feliç.
2: Som la Maria de Ses Torres.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: radio que más te gusta con Manu Blanco.
1: Esportles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
2: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, riaes i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap,
2: Chip Chap. Vini Canella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vini Canella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
3: Aquests són els nostres consells. Taques de sucre o caramello. Per eliminar una taca de sucre o caramello damunt una estora, mescleu alcohol i aigua a parts iguals i fregueu amb un pedaç fent cercles. Insistiu fins a reblanir el sucre i a poc anirà desapareguent. Després, taponeu amb un pedaç eixut.

0: coneguem les nostres dites i refranys. Els atlots, si les dones un dit, prenen tot de sa mà. No saben tenir límits.
1: És una voz.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en el Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
2: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
3: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
4: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Aquests són els nostres consells. Pastís sense ou. Aquest és un consell per a aquelles persones que han de limitar el consum d'ous. Si voleu menjar un pastís o una tarta casolana, tan sols heu de substituir cada ou per una escudella de llet a la que afegireu una cuarada de vinagre.

cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, les berenades, les excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: sono una barberiera da Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonia de Santa Maria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio.

Aquests són els nostres consells. Fer feina amb suro. Si aneu a fer qualque feina al làminer de suro, podeu aconseguir un resultat més professional si seguiu aquest consell. Se tracta de banyar amb aigua freda la fulleta en la que aneu a tallar. D'aquesta manera, el resultat d'estall serà perfecte.

0: irte de aquí.
1: Sí, en Chayanne mola moltíssim. Vaig tenir la sort de veure-lo en directe, en concert. Un actor que m'agrada molt és en John Cusack, que la seva germana és na Joan Cusack. Això és una història. Amb en John Cusack, aquest bon actor, en fa 60. Ja et sènior. Però el que passa amb en John Cusack és que la seva germana és na Joan Cusack. Jo tinc amics, ara me venen al cap, que ell no en Joan i la germana no en Joana. I és que antigament, en aquell temps, i això que aquesta jove, però això passava, no? Germans amb el mateix nom, mascle i femella, quines coses. Un actor i director boníssim, divertidíssim, com és en Mel Brooks, el jovencito Frankenstein, entre d'altres, avui fa 100 anys, 100. I la meva amiga Tamara en fa 42. En Miqui Puig, altre amic meu, de mateixa edat que en Chayanne. Qui és en Miqui Puig? El cantant de Los Sencillos. En Chris Isaac en va fer 70. En Gilberto Gil, 84.

0: ¿Qué tal, mi querido Manu Blanco? Aquí tu amiga Shaila Durcal, mandándote un beso enorme. Ya sabes que te quiero mucho y espero que tus oyentes estén disfrutando. Os quiero mucho, un beso.
1: Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Així és, i encara mos donen l'enhorabona i per la gran trobada de Ràdio Murta. De dissabte de la setmana passada hi varen comptar amb moltes coques bambes, gentilesa del meu amic Joan Fullana del Gaida. Anem amb una altra cridada.
2: Bones tardes.
3: Hola.
2: Hola, amb qui xerram?
3: Con Mari de Palma.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
3: Una canción de veranito a cargo de George Dan, titulada El Africano.
2: ¿A quién se la dedicamos?
3: En primer lugar a ti y a todo tu equipo de Radio Murta, a Juanjo, a Carlos de la Cruz Roja, a los de teleasistencia, a los de Presta Balear, a los del Gobierno Balear, al Centro de Día de Mes Vida, también a los de Servicios de Ayuda a Domicilio, a los de la Fundación Aldaba y a todos los que estamos aquí en el Bar Buenos Aires, tanto los que estén dentro como los que estén fuera. Y bueno, que la disfrutemos juntos.
2: Muy bien, ahora mismo la ponemos. Gracias por llamar. Buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes.
1: Monenam Esportles, me diuen que per allà fa una fretada. Esportles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.

0: y la incondicional. Luis Miguel. ¿A qué te agrada? ¿A qué te agrada? Y es que las baladas más románticas, las canciones más bonitas, suenan así de bien con lo mejor de la música internacional y música latina en Radio Murta. Que usapi, si te agrada, digue un esteus de mig. Amiga meva, incondicional, incondicional, és na Margalida Aguiló de Gaspar Bau de Muro. Sí, avui fa festa i té festa, perquè avui tenen tancat, ja me diràs.
1: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en Muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
0: Així és, i com canta Luis Miguel, la incondicional, i avui té festa i fa festa. No és així, Margalida Aguiló, de Gaspar Bou a Muro?
2: Sí, faig festa. I si té que festa.
0: Molt d'anys.
2: Gràcies.
0: Molt d'anys. A veure, escolta'm, tu com a empresari, com això me passa en gent que té restaurants i que té altres tipus de negocis, quan tenen el dia lliure, no sempre sol ser lliure del tot, perquè sempre estan preparant una cosa o l'altra pel negoci o per l'empresa. És el teu cas?
2: És el meu cas. Faig pedidos, estem que tenc lliure i mis mostruaris i vaig fent.
0: És a dir, que no arribam a desconnectar mai, a no ser que me n'anem de viatge, i jo no he conegut una persona més viatgera que tu en la meva vida, i he viatjat i he conegut gent, però tu ets la persona més viatgera que he conegut.
2: Gràcies.
0: Es fa, i m'encanta que siguis aventurera i que disfrutis tant de la vida. Margalida, dimos per damunt llocs, indrets del món que tu hagis anat.
2: He anat en el Polo Norte, he estat a Austràlia, he estat a la Índia, he estat en el Japó, he estat a tota Sud-amèrica, he estat a Tierras de Fuego, en el Polo Sur, he estat a Jordània, a Egipte, a Islàndia, no sé.
0: Mira, entre altres coses, perquè amb tu podríem fer un programa de viatges perfectament, i ho dic en sèrio, no ho dic en broma.
2: Sí.
0: Nosaltres, en Balcón, vàrem estar preparant un viatge a Jordània, però se va haver de suspendre per mort de la guerra, i enguany, com que la cosa encara no estava arreglada, pues, s'ha canviat. Jo ara aniré per primera vegada per novembre, aniré a Egipte. Què tal? Pel Cairo i el Nilo i tot això?
2: Bueno, el Cairo i el Nilo estan molt bé, però Alexandria és molt interessant.
0: Alexandria, sí.
2: Alexandria és un lloc que és un lloc que és molt interessant, sobretot la biblioteca, el mercat dels pescadors que hi ha de vora, és molt guapo, Egipte.
0: Jo
2: ara hi tornaré perquè vull veure el Museu Nou que han obert.
0: El Museu Nou, sí.
2: Jo només he vist el vell, sí. No he vist el nou.
0: I ja va ser una passada, no?
2: Sí.
0: Imagina't. I tu que, clar, has anat per les puntes del món. És a dir, tu has anat des d'Austràlia, que és el que m'has cuit més en fora, bé, el Polo Norte, Polo Sur, tot Amèrica, Àsia... clar, tu has vist mai millor dit i que ningú s'emprenyi, i si s'emprenyi en tenen dos problemes, de tot color n'has vist, i de tot estatus i de tot tipus, de tot. Què és el que més te pot haver impressionat d'una banda o de l'altra, Margalida?
2: Per exemple...
0: Perquè no ha de ser fàcil impressionar-te tu avui en dia després d'haver dit tantes coses.
2: Hombre, Kènia, quan vaig anar en el poble autèntic, deixa'm anar a bajos fondos, perquè jo quan viatge m'agrada veure no les grans ciutats, sinó la realitat d'allà on som.
0: M'encanta, no a lo turístic.
2: No a lo turístic.
0: Ja t'entens, això també me passa.
2: No m'agraden les grans ciutats, m'agraden els pobles petits.
0: I les aldees i tot això, sí.
2: Les aldees d'Àfrica me van impressionar molt. I a l'Índia he estat quasi bastant de la Índia, perquè ja està 40 i pico de dies
0: ja
2: en dos viatges.
0: Ja m'ho diràs.
2: També hi ha hagut llocs que m'ha impressionat molt. I allà on no me va impressionar, de la Índia, per exemple, va ser allà on cremen, perquè ara ja ho han comercialitzat tant.
0: Ja.
2: I hi ha motors d'aigua, inclús, que viatgen en el Ganges.
0: Ja m'ho diràs.
2: Terrible.
0: Ja m'ho diràs. Això, sí. Això és que és increïble, és increïble. Sí. I Margalida, ja vols que en tu podem xerrar de tantes coses, tu i jo som amics de veres. Sí. Compte'm, la temporada, anem a xerrar un moment de roba. Jo ara, per exemple, jo avui xerrava amb una persona que me deia, és que ara se tornen dues que són amples. Dic, en campana? I diuen, no, amples. I dic, però no són... No, la gent jove els ha dut de pitilla, d'aquests estrats. I diuen, skinny. I diuen, no, ara se tornen dues amples. Et sa moda... Home, conta-mos com et sa cosa ara.
2: Ara no s'usen pitilla ni skinny fit. Ja ha mort això.
0: Ja me diràs.
2: Ara se du més recte. De 20 centímetres de buit, 20 centímetres d'ample de cama... tinc butxaques o xinoms.
0: T'imagines?
2: Sí, és diferent. I volen entrar les pinces, però la gent, quan vol tantes bosses, encara és difícil d'entrar-hi.
0: Si ara no posem en directe, te faria una broma, com tu ja saps. Però no te la faré. Alerta en les bosses. Bueno, sí. Molt bé. I els calçons ara de Natal... I aquest estiu, perquè això serà llarg, tu saps, la temporada, afortunadament, per moltes coses és llarga, nosaltres tenim un problema, malament tu tens roba tot l'any i jo m'encanta vestir a ses gales amb smokings, amb robes que tu tens, amb trajes, però nosaltres, en hivern i tal, és molt difícil tenir roba gruixada de veres, perquè aquí fred, molt poc dies.
2: Aquí a Mallorca no fa fred, com per exemple els plomons, que jo ara, per exemple, el mes que ve me'n vaig a Düsseldorf a la fira de l'any que ve en gestiu.
0: Ja hi has anat altres vegades a Düsseldorf, no? Sí.
2: Moltes vegades, cada any dues vegades.
0: Ja veus.
2: Jo també vaig anar a Spiti a Itàlia i...
0: Vas allà on has d'anar per tenir el millor que és pa bou, està clar.
2: Sí.
0: Així de clar.
2: M'agrada veure els colorides, m'agrada veure les tendències, però a vegades... No se pot comprar el que a tu t'agrada, perquè hi ha un plomón superacolxat que aquí a Mallorca no se poden dur.
0: Ja està clar.
2: I això. No se pot vendre.
0: Clar.
2: I el de Brits també és una prenda que m'encanta i que l'estim molt, però que aquí se'n ven a comptat.
0: Clar, que te la pot posar un picador, és el millor, saps què t'ho vull dir?
2: No sé. No, hi ha coses que no se poden vendre aquí a Mallorca.
0: Què m'ho recomanes, perquè tu fas feina amb gent gran, amb senyors, el que són els gentlemen, els cavalleros, però també amb la jovenaia. De cara a aquest estiu, segueix de moda, jo què sé, el color blanc, tu t'agrada molt el color, què és el que m'ho recomanes per aquesta temporada d'estiu, que ja estan de plor?
2: Hombre, camins de fil maniga llarga, ja sigui un gros de pàl·lits, usa molt, el pastel també, i és blanc.
0: I és blanc,
2: Per no. Anar ara ens estiu, per no sopar que bo, perquè colora clars, però molt bé.
0: Això m'agrada molt, i tu ara me diràs, el que tu has dit, que a mi màniga llarga, arremangada.
2: Màniga llarga, arremangada.
0: Exacte.
2: També se duen moltes guayaberes.
0: Què és això?
2: Les guayaberes són camins per de fora, que duen les quatre butxaques, que això ve de Sud-amèrica, i duen butxaques a baix i dues a dalt.
0: Jo no sé, no sé, venen moltes coses de Sud-amèrica, Margalida.
2: Com a massa.
0: Ai, Déu meu, me ficaré dins un vaciat. Bueno, i això m'agrada, fixa't, jo em duc d'aquest pau, que són els curts, com tu bé saps, que ara mateix, que són els curts, me poso una camilla màniga llarga d'aquestes doblegadetes.
2: Que sol dir vespre, sí.
0: I després me puc posar unes barques a dalt i vas de cine. Jo m'encanta. Margalida Guiló, que molt d'anys.
2: Estem molt.
0: Molt d'anys i bons.
2: En vida teva i en vida de tots els que m'escolten. Salut per tothom i moltes gràcies.
0: Molt d'any preciosa. Un beso gras per tu, una ferrada pel teu home, pel teu fill i per les teves compis, com són en Esther i Nanita. Un beso, molt d'any, Margalida. Molt ben perquè és Palau.
2: Gràcies.
0: Adéu, bones tardes.
2: Adéu.
1: Nueva temporada en Gaspar Bou. Ropa masculina en muro. Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou. I d'ací, és el cumpleaños de na Margelí de Guiló, de Gaspar Bou, i en Chayanne, en Chayanne en fa 58.

0: Quina passada, quina passada. Natamara, fa 42 anys i han disfrutat d'aquesta cançó que va presentar en primici i en exclusiva a la gran gala de Grup 4. Este amor no m'interessa. Lo que m'interessa és anar un dia d'aquests aquí a la Ratjada.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
0: Aquí som en directe a la 88.4. Ja veig davant dilluns que no aturem. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
0: Amb qui xerrem?
2: Una Maria de Petra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
2: Una cançó d'en Tomeu Penyo.
0: Quina?
2: Estava banyant dins un riu.
0: Illes dins un riu.
2: Fica't dins un riu, si vols. Jo lladres. No.
0: Perdó?
2: Que jo sempre adreu de les cançons.
0: Sí, sí, però dic que me demaneu illes dins un riu, no és així?
2: Sí.
0: D'acord, i a qui la dediquem?
2: A la meva homo. A la meva homo i a la meva fills.
0: Molt bé, i d'ara mateix la posam, d'acord?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, bones tardes. Aquí a Ràdio Murta amb els millors consells, recomanacions i suggerències.
3: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
4: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE, consulta condiciones en betravel.com.
5: Güey, vull donar que molts anys en el meu amic Manu Blanco a tots els que escolten Ràdio Murta i també desitjar molts anys a tothom, sobretot a vosaltres, les dones. També que tinguem botifarrons, sobrassades i allò, un poc més que l'any passat, que molts anys...

0: web, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta, la maneta hi va que xuta. Salud y que la inquibel tenga más gras y más pelud.
1: Atención Mallorca, Rubio Producciones presenta uno de los conciertos más esperados

0: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero. Teléfono 601-543-056.
1: Així és, 2LR Team. Per cert, que avui dones molts anys, et donat molts anys a tanta gent, mare meva, però també n'esperes i pausa. Pedros i Pablos. A Petres? Pedrones? Molts anys, Sant Pedro i Sant Pablo, mare meva. El meu gran amic, en Pablo Ramis, que avui és el seu cumpleaños i és el seu sant. Igual que el meu compi redactor i corresponsal, com és en Pedro Prieto, de l'última hora, que fa anys i fa seu sant, també. Molt d'anys a tots. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Hola, bona tarda, Manu.
3: Bones tardes, amb qui xerrem?
2: Amb el Lluís, aquí de Manacor.
3: Què no escoltar, Lluís?
2: Aquí te pareix escoltar amb aquesta única cançó d'aquesta sabella que tu estàs, ell amb tu, a tu amb ell. Com és això? Ni ta mare. No sé,
3: sé que tu vulguis, els atenc totes, totes.
2: Bé, però sé que tu t'ho passi bé.
3: Molt bé, i a qui la dediquem?
2: Bé, per tothom que s'ho poden. I també te podem anar a la trobada, la vas mostrar i vendre la seva, ja de vespre.
3: Exacte.
2: Ara la tornes a posar, o no?
3: Sí, jo crec que la tornem a posar, però no te puc dir quan, perquè la vàrem promocionar per aquell dia, per divendres a les 10.
2: Sí, sí, perquè ja l'he trobat, el mòbil, però n'hi ha a mi meus que... La van demanar i no sé, ja no sé quan tornen a parar.
3: Sí, sí, sí, la tornen a posar. El que passa que la varen posar volíem centrar-ho en aquell dia que la gent està pendent des de Canal 4 el divendres.
2: Sí, està pendent perquè hi ha gent que no va per veure.
3: Bueno, la tornen a posar, idò.
2: I vam sempre quan tornen a parar.
3: Molt bé.
2: Ah, vinga, ja escoltem la mare, idò.
3: D'acord, ara mateix.
2: Vinga, a veure.
3: Gràcies. Adéu, bones tardes.
1: I, bueno, el que vos comentava, maldament escolteu la promoció de Rubio Produccions, que en Pablo Alborán actua en Palmarena, pues no, actuarà a Sant Fusteret.
4: Atención Mallorca, Rubio Productions presenta uno de los conciertos más esperados del 2026. Pablo Alborán actuará el 11 de julio en el Velódrom Illes Balears de Palma. Vive en directo la magia, la emoción y la música con sus grandes éxitos en su nueva gira. Entradas ya disponibles en rubioproductions.com. No te quedes sin la tuya.
5: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi gran amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murta y que muy pronto estaré con todos ustedes. Os mando un beso.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

Ja no has tornat a xarop? Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tot ja va tornar.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vaig sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i la millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Benicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Benicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Aquest estiu refresca els teus capvespres amb xip-xap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses t'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 de vespre tens una cita amb xip-xap. Xip-xap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol.

Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.

Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.

самым густ. Servim en ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feint Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
6: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 650304. Tomeu Barceló S.A.
7: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
8: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610
9: 10 174 528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
10: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 des de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
11: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
12: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
13: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
14: Estàs escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
15: Bienvenidos a esta noche más, otra noche más de calor. Sí que estamos emitiendo a través de la aplicación de la TDT, pero no a través de Radio Murta. Y hoy tenemos preparados unas cuantas cositas, pero esperaríamos a ver si hay la desconexión y podemos emitir por las dos emisoras. Les habla encantado y lleno de calor su amigo y servidor Vicente Clavijo. Empezamos ya semana. Es un honor compartir estas dos horas de radio. Bienvenidos, amigos míos, a Talismán.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Juanico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que en siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

Aquests són els nostres consells. Esponges sense olor. Per llevar la mala olor de les esponges, poseu-les tot un vespre dins un cosi ple d'aigua en suc de llimona.

coneguem les nostres dites i refranys. Per fondo que se faci es foc, el fum sempre respira. Significa que les accions dels homes, per ocultes que estiguin, arriben a ser conegudes.

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. I vol també que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.